0: Y en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana ponemos ahora alfombra roja a nuestros siguientes invitados porque lo merecen, ¿eh? De verdad, en un panorama además en el que hemos vivido en los últimos años, bueno, pues algunos adioses de algunas bandas valencianas. Hace un par de años hablábamos con Zoe aquí, o La Fúmiga, que este año está de despedida. Pues también hemos tenido la oportunidad este 2026 de disfrutar de algunos retornos muy esperados. Tuvimos aquí a Aragosa Sordo, por ejemplo. Lo han hecho además, han vuelto también nuestros siguientes invitados. Son los que suenan El Diluvi, que además están protagonizando una gira que, nada, tienen conciertos ya ese mismo viernes, el sábado. Que nos lo cuenten ellos, Lluc Llorens, Dani García. ¿Qué tal? Benvinguts.
1: Hola, bon dia.
0: ¿Cómo esteu? ¿Qué tal esta tornada? ¿Cómo están andando?
1: Molt bé, molt contents. Molt contents.
0: Pareix que tenim un problemeta en el micro, intentem solucionar-ho perquè no sé si t'escoltem ara bé, però heu protagonitzat d'ella i una tornada després d'un paronet, però tenim una història de 15 anys. Com ha sigut este procés per decidir, mira, hem de tornar als escenaris?
1: Bueno, sempre ha estat com la inquietud, no? Sempre ens agrada, no? Muntar a l'escenari, tocar, gaudir amb el públic... I el públic, d'alguna forma, com que ha estat present quan se n'ha manat de torneu, torneu, per favor, torneu, i ara que hem tornat és com que guai que heu tornat, saps? Aleshores, com que este feedback és com molt positiu i molt contents, no? I molt contentes.
2: Sí, al final, bueno, també se vam donar compte quan vam parar que este any fèiem 15 anys, i bueno, també el que és la situació social, política, tal, bueno, van dir, pues a lo millor és un bon moment per tornar, per recordar per què estem, i de pas celebrem els 15 anys i fem el que és la gira 15 anys, 15 concerts.
0: 15 anys, heu notat un canvi important en el panorama musical valencià de quan vau començar a com estem ara?
2: Sí, la veritat que sí. Jo,
0: a millor?
2: Sí, la veritat que sí. Trobem un panorama una miqueta més consolidat i, bueno, malauradament, avui en dia ha canviat una miqueta, però sí que hi ha com diferents circuits que s'han consolidat, hi ha més oportunitats per a totes les bandes que canten en la seva llengua, malgrat que encara haurien d'haver-ne més. Però de quan van començar nosaltres, que, bueno, el circuit encara no existia com a tal, a ara la diferència és prou gran, la veritat.
0: El que passa, jo no sé per què vos heu traslladat, és que aplega un punt de moltes bandes, no? Perquè es dissolen, no? No sé si són també conseqüència de ritmes vitals de cadascun de vosaltres, que es dediqueu també i teniu les vostres professions al marge de la música. Arriba un moment, no?, que per qüestions vitals i per qüestions de compaginar tot el que porteu, heu de deixar.
1: Sí, igual són moltes coses, però aquesta és una important, no? Pues David, Dani i Flora han sigut pares i mare. I aleshores, pues no és fàcil anar a concerts, per exemple, aquesta cada setmana que tocarem a Manises i a la Vila Joiosa, pues toquem tard i què fas amb el xiquet o la xiqueta?
0: Que teniu les feines vostres d'entre setmana també, clar, també. És com una doble feina.
2: Clar, al final lo nostre és treballar de dilluns a divendres amb les nostres feines, que, bueno, nosaltres som docents, tots, i després al cap de setmana dedicar-li el temps a allò que t'agrada tant, no?, i que et plena tant com és El Diluvi. I, clar, això nosaltres portàvem fent-ho 13 anys ininterrompudament. Clar, va haver un moment de dir anem a parar un poquet, anem a descansar la nostra ment, el nostre cos, anem a cuidar un poquet dels que tenim al voltant i bueno, ja veure què se trobem a partir d'ahí.
0: El sistema i la situació actual no permet dedicar-se única i exclusivament a la música?
1: És difícil, és molt difícil.
2: És complicat, sí, és molt complicat.
1: Almenys nosaltres no ho podem fer. Igual sí que n'hi ha altra gent, no sé, compaginant concerts, després sent professor del teu instrument. Igual esta és una forma com... No? A València sí que...
0: Clar, però es sorprèn, no? Teniu moltíssims seguidors, seguidores, sou un grup molt ben considerat, molt prestigiat també, però sempre queda i se passen més, no?
2: Sí, clar, és sorprenent que A veure, ara mateix no, perquè estem fent 15 concerts, però recorde quan en fèiem 50, 40 per any, que digués, i de veres no viviu de la música? No, no vivim de la música. Perquè, malauradament, i més en la nostra llengua, el que se dona valor a allò que fem, a tot el que portem darrere, pues, no se li dona. Per tant, clar, econòmicament no ens dona, no ens dona per a viure. I si dona per a viure és a una persona de tots els integrants que pugui haver en una banda, en una banda de música. Clar. Però, malauradament, en la nostra llengua és complicat.
0: Clar, que tenim per una banda, i ens esteu explicant com ha canviat el panorama musical valencià, i ara ja no ens tenim de tots els estils, tenim molta música, però la indústria és inexistent, sí. Pues escassa.
2: Clar, pues fa 12 anys o 15 encara era pitjor. Clar. Sí.
0: Bueno, dieu, sou 200, la majoria, no sé si tots, però...
1: No, ara no estic de 200, però sí que he sigut 200.
0: Heu tingut un final de curs molt complicat, a més, també, eh?
2: Uf, complicadíssim, sí, hem estat... I, bueno, en aquest cas, els quatre que som 200 de la banda, que som Flora, Xus, David i jo, hem estat de vaga indefinida tots els dies que hem pogut, que han sigut quasi que tots, i la veritat que ha sigut molt complicat i, a nivell psicològic, molt pesat. Sembla que no, però al final és una càrrega que portaves dia a dia i veies com les negociacions no avançaven i com no hi havia voluntat d'arribar a un consens, i la veritat que ha sigut un final de curs molt complicat.
0: El que sí que heu aconseguit és demostrar la capacitat de mobilització que teniu, no? I la capacitat també de sumar les famílies a la resta de la comunitat educativa.
2: Totalment. En el vostre favor. I que moure's pacíficament i de la manera en què ho hem fet també és una alternativa i que...
0: Claro.
2: Sí.
0: Que cal, deies, és un moment també social i polític que hem considerat que cal tornar. Teniu també marca de la casa molt en les vostres lletres, no? I ese aspecte de la reivindicació.
1: Sí, és un... No sé, estem vivint ara mateix estos moments, no? A nivell no sols a València, a País Valencià, sinó mundial, no? Al final... Si pensem soles així al territori, que està molt bé, però hem de pensar també a gran escala, que en realitat està passant, no? El que es maneja a gran escala també es maneja a xicoteta escala, no? Lo macro, lo micro, lo que està dalt, està baix, aquestes coses. Aleshores, sí, jo crec que estem en un moment com de a veure què passa, de molta incertesa, no? I crec que pot ser interessant.
0: Escolteu, 15 anys, 15 concerts i ja, o no? Hi haurà més diluvi després?
2: Crec que ni nosaltres mateixa tenim aquesta resposta. O sea, nosaltres crec que aquesta gira és per a veure com ens sentim amb aquesta retornada després d'un paro, perquè hem de ser conscients que el diluvi no hem parat més enllà de 3 mesos. O sea, vam estar 13 anys ininterromputs i no hem parat durant tot aquest temps més enllà de 3 mesos sense fer res. Aleshores, això era com una prova de, a veure, anem a veure com se sentim, quines sensacions trobem, i ja després veiem què decidim. Per això et comento que ni siquiera nosaltres crec que sabem què passarà després. Sí.
0: El que sí que sabeu que estareu divendres a Manises, dissabte a la Vila Joiosa, que nosaltres no vos perdrem la pista. Quan tingueu clar què feu, així teniu la vostra casa, val?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, el diluvi, gràcies per tornar, Yuki i Dani, un plaer.
1: Un plaer, moltes gràcies.

0: Radio Gandía. Cadena Ser. Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
1: Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
2: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Nice a Radio Gandía. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
2: Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir cadena ser.
3: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
4: Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
5: Cadena Ser, el poder de la conversación.